0: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
1: Bon dia, falta un quart d'hora per les 8. Les Balears entren avui oficialment en una nova onada de calor. La nit ha tornat a ser tropical en molts de municipis que no han baixat dels 25 graus i en zones de la Serra de Tramuntana, com Banyalbufar, l'efecte FOEM ha deixat temperatures de 36 graus a la 1:30 de la matinada, 35,8 a Lluc o 32 a Sóller. L'alerta serà taronja a l'interior de Mallorca per màximes que poden arribar als 39 graus. La resta de l'arxipèlag estarà en alerta groga a partir del migdia. És la notícia amb la qual encetam l'informatiu matí d'aquest dimarts, dia 21 de juliol. Pablo Hernández és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassam altres titulars amb Amador Bausa. Reclamen mesures urgents.
2: Davant el risc extrem d'incendi forestal a Eivissa, el Gengob denuncia que el model turístic de l'illa augmenta les possibilitats d'incendi i dificulta les tasques d'evacuació i d'extinció en cas d'emergència.
1: Pintades que representen símbols nazis.
2: Així han aparegut dues cases vinculades a les dues activistes de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, que van ser detingudes per realitzar pintades a immobiliàries de Santa Maria.
1: I en els esports?
2: Nova baixa al Mallorca després de baixar a segona divisió. El jugador Samu Costa estaria preparant la seva sortida del club per anar-se'n a l'Al-Nasser de Cristiano Ronaldo. El seu traspàs estaria negociant per un preu de 25 milions d'euros.
1: Tot d'una ampliem aquesta i d'altres notícies. Abans, però, volem conèixer la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, bon dia.
3: Bon dia, què tal? Avui a les Illes Balears continuem amb temps estable, també amb presència de pols en suspensió, en una jornada en què seguim xerrant de calor intensa perquè les temperatures se mantenen en general amb pocs canvis, encara que poden baixar lleugerament a punts del nord de Mallorca i de Menorca. Màximes de 37 graus a Palma, 34 a Eivissa i Mahó, 32 a Formentera. L'EMET manté activat l'avís per calor a tot l'arxipèlag. És de nivell taronja perill important a l'interior de Mallorca. Per altra banda, bufa vent fluix de la component nord-est amb brises costaneres. És una informació d'EMET.
1: Gràcies. La informació que completam amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 26 graus a Palma i Eivissa, 27 a Mahó i 28 a Formentera. I també volem saber com es circula hores d'ara per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, José Romero, bon dia.
4: Bon dia. En aquest moment ja trobant les retencions habituals en els principals accessos a Palma. Treure retencions a carretera d'Inca des del polígon de Sant Castellà o fins a incorporació de la via cintura. Des de la via cintura trobant el tràfic que comença des de l'Estadi Balear fins al polígon de Can Valero. I el que és a la resta de carreteres trobar el tràfic fluid i sense incidències. Des de la parada, molt bon dia.
1: Ho dèiem en portada, les Balears entren avui oficialment en una nova onada de calor. La nit ha tornat a ser tropical en molts de municipis que no han baixat dels 25 graus.
2: I encara més en zones de la Serra de Tramuntana com Banyalbufar o Estellencs, l'efecte FOEM ha deixat temperatures de 36 graus a la 1:30 de la matinada, 35,8 a Lluc o 32 a Soia. L'alerta avui serà taronja a l'interior de Mallorca per màximes que poden arribar als 39 graus. La resta de l'arxipèlag estarà en alerta groga a partir del migdia.
1: En aquest context, el Gengob a Eivissa reclama mesures urgents davant del risc extrem d'incendi forestal a l'illa. El grup ecologista denuncia que el model turístic amb habitatges vacacionals dispersos en masses forestals amb elevada influència de turistes que desconeixen la normativa augmenta les possibilitats d'incendi i dificulta les tasques d'evacuació i d'extinció en cas d'emergència. Xavi Ara, bon dia.
5: Bon dia. Per això han presentat un escrit davant del Consell Insular i el Govern on demanen actuacions immediates per protegir la població. Mesures que passarien per restringir i controlar l'accés de vehicles als espais forestals durant els episodis de risc extrem, informació obligatòria als visitants o fer complir la normativa als habitatges situats en zones de risc. Els ecologistes denuncien la passivitat, diuen institucional, en la protecció dels espais naturals. Neus Prats és vicepresidenta del Gengob.
6: Teòricament, els habitatges, els forestals han de tenir les faixes de protecció, etcètera, etcètera. Això no es fa complir en absolut. Que jo sàpiga ni un sol expedient que obligui a un habitatge d'aquestes característiques a fer això.
5: A més, es reclamen més restriccions per a l'eclipsi solar del 12 d'agost als punts a l'abast de l'illa, on s'espera molta afluència de persones. Adverteixen que en molts d'ells, situats a zones forestals, només hi ha un únic vial d'accés que dificultaria l'evacuació en cas d'emergència.
1: I encara sobre calor, però ara en clau laboral, el sindicat USO denuncia davant la Inspecció de Treball i el Govern que un centenar de vigilants de seguretat de l'aeroport de Son Sant Joan fan feines sense aire condicionat i a més de 30 graus a la majoria de les terminals. AENA assegura que les màquines estan espanyades.
2: És una situació que, asseguren, sumada a la gran quantitat de passatgers que passen per l'aeròdrom, complica encara més que els treballadors exerceixin la seva feina en unes condicions dignes. Miguel Sañudo és el portaveu d'USO.
7: Hay trabajadores que se tienen que cambiar el uniforme dos veces en un turno y otros que incluso han ido a la mutua con mareos y dolores de cabeza. Que al final no ha sido un golpe de calor, pero que sí ha venido derivado del exceso de calor.
1: Tot això el mateix dia que coneixem que les Illes Balears varen ser la comunitat autònoma que més passatgers va rebre per avió el mes de juny. Foren 2,3 milions, la qual cosa suposa un 20% del conjunt de l'Estat.
2: Així ho publica Tour España, constatant que l'arxipèlag supera a Barcelona, Madrid i Andalusia. El 87% del flux total de passatgers era europeu, un 4,4% més que el juny de l'any passat, seguit d'Amèrica i Àsia.
1: Indignació per part dels empresaris del sector turístic i de l'oci nocturn a la platja de Palma pels talls de llum en plena temporada alta. Qualifiquen la situació d'intolerable i ja preparen accions legals contra la companyia elèctrica per compensar possibles pèrdues. Les panes s'han repetit durant tot el cap de setmana a la zona de Can Pastilla, coincidint amb un dels moments de més afluència de visitants i en plena onada de calor. Més de 2.000 abonats es van quedar fora llum.
5: Els talls d'electricitat han afectat la feina d'hotels, restaurants i comerços, però també el dia a dia dels veïnats. La vicepresidenta de la patronal hotelera, Margarita Mayol, denuncia que no es tracta d'una avaria puntual i alerta de l'impacte per a la imatge de la platja de Palma com a destinació turística.
8: Estamos en uno de los momentos más importantes del verano y lo que se están encontrando muchos turistas es incertidumbre, falta de servicio y una imagen del destino que no nos podemos permitir. Esto no puede normalizarse. Cuando los cortes se repiten y afectan a distintas zonas, estamos ante un fallo estructural o de gestión.
5: Els hotelers han posat la situació en mans dels seus serveis jurídics per reclamar indemnitzacions pels danys i perjudicis causats i exigeixen a la companyia una solució immediata per garantir el subministrament. Unes crítiques a les que s'afegeixen també des del sector de l'oci nocturn. La patronal Abone considera prioritari que s'adoptin mesures per tal de revertir aquesta situació abans dels propers caps de setmana de màxima afluència. Escoltam el seu portaveu, Carlos Lucio.
9: Cortes que duran varias horas y que impiden el normal funcionamiento del los negocios. Desde Abone lo que queremos es que se nos diga qué está pasando y qué medidas se van a tomar para que esto no siga sucediendo y que no vuelva a suceder en el futuro.
1: I enmig de la temporada turística, els pagesos han denunciat els incompliments sistemàtics, diuen, de la llei turística, que obliga els hotelers a oferir un mínim del 3% de producte local. Denuncien també inacció per part del Consell de Mallorca. La institució, en canvi, es defensa, assegurant que fa més inspeccions que mai, però es nega a donar dades d'expedients oberts.
2: Per escenificar les seves molèsties, la Unió de Pagesos de Mallorca ha entregat una caixa amb productes del camp al Consell de Mallorca. Més enllà dels incompliments que denuncien, reclamen que s'incrementi aquest mínim del 3%. Escoltam a Joan Gaià, coordinador de la Unió de Pagesos de Mallorca.
10: Ja han emparat sanció a cap hotel per incompliment del consum de producte local. L'immensa majoria dels hotels no compleixen i el Consell de Mallorca fa 3 anys que se dediquen a revoltar per no fer una inspecció així com tot.
2: Des del Consell diuen que vetlen pel compliment de la llei, però que no poden revelar quants expedients de sanció s'han obert per la llei de protecció de dades. Escoltam a Guillem Ginart, conseller de Turisme.
11: Mai s'havien fet tantes inspeccions i s'havien instat tants expedients com ara.
0: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
1: A Santa Maria, dues cases vinculades a les dues activistes de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, que van ser detingudes la setmana passada per realitzar pintades a immobiliàries del poble, han aparegut vandalitzades amb pintades que representen símbols nazis. Més concretament, hi havia dibuixades una esvàstica a mig fer i una estrella de David.
5: La família ja ha denunciat els fets. Segons el missatge de les víctimes, Josep de Lluís, no s'ho prenen com un atac personal, sinó a una necessitat de fer mal a les lotes mitjançant l'expressió d'una ideologia extrema i totalment contrària a la seva. Per tant, interpreten que l'autor és un simpatitzant de l'extrema dreta.
12: Entenem que algú ha decidit que la pitjor La pitjor ofensa que podria ser qualcú era dir-li jueu, cosa que no compartim.
5: Pel que fa al possible recorregut policial i judicial d'aquestes pintades, De Luis espera que no sigui similar al que van patir les seves clientes la setmana passada.
1: I quan són les 7:54, obrim la crònica de successos.
2: Ha mort un home de 62 anys ofegat a la platja de Sombou, al municipi menorquí d'Alaior. El SAMU l'ha intentat reanimar, però no han pogut salvar-li la vida.
1: Dues sanitàries del Centre de Salut de Sineu han denunciat un pacient que ahir de matinada va causar diversos danys en el mobiliari i les va agredir verbalment. Segons el relat de l'IBE Salut, el pacient va acudir a consulta i en un moment va perdre els nervis. Els fets van ser denunciats davant Policia Nacional. Els sanitaris han convocat un minut de silenci avui a les 12 del migdia per condemnar els fets.
2: I 7 persones han estat detingudes a Mallorca a un operatiu contra el crim organitzat que han desenvolupat la Guàrdia Civil. És la segona fase de l'operació Joker Val Yayo, que s'ha saldat amb un escorcoll a Palma i 9 a Alcúdia.
1: Sindicats i patronals de les escoletes privades concertades planten educació en protesta per la nova normativa de menjadors que asseguren es fa sense acord.
2: Els sindicats USO i FESIE i les patronals de la concertada critiquen l'esborrany de l'ordre de menjadors de la Conselleria d'Educació, que preveu incrementar la plantilla per baixar les ràtios. Marc González és el secretari de la Mesa de l'Ensenyament Privat Concertat.
13: El que passa és que no podem signar cap acord mentre no sapiguem qui se'n fa càrrec d'aquests costos addicionals i quina quantia tindran aquests costos addicionals de muntar centres 0-3.
2: Educació insisteix en que assumirà els sobrecosts i demana la implicació del sector per arribar a un acord. L'objectiu, afirma el conseller, és dignificar les condicions de les treballadores 0-3. Antoni Vera.
14: Nosaltres hem de regular això i ens sorprèn que la patronal o aquestes tres patronals i els dos sindicats pues, no estiguin d'acord amb això.
2: Vera exposa que la tramitació de l'esborrany segueix el mateix procediment establert per a tota la normativa.
1: L'Hospital Mateu Fila de Menorca estrena un nou servei per atendre pacients amb patologia dual, són els que combinen un trastorn de salut mental amb una addicció a alguna droga. Un perfil cada vegada més freqüent i que disposarà ara a l'illa d'un recurs intermedi entre l'ingrés hospitalari i l'atenció a casa.
5: Sí, la suma d'un trastorn mental i l'addicció a alguna substància fa d'aquests pacients casos complexes que són cada vegada més habituals i amb el perfil que explica Vanessa Olives de Projecte Home Menorca.
15: I més joves que ja presenten addiccions amb ja qualque problema de salut mental i ja amb persones cronificades, no?, amb llarga presència d'addiccions que també presenten patologia dual.
5: Les associacions de pacients celebren aquest nou recurs, però demanen que no es limiti a persones d'entre 18 i 35 anys.
1: Temps ara per la informació esportiva.
2: Nova baixa al Mallorca després de baixar a segona divisió. El jugador Samu Costa estaria preparant la seva sortida del club per anar-se'n a l'Al-Nasser de Cristiano Ronaldo. Tot i que encara manca la confirmació oficial, el propi jugador ho ha deixat entreveure a les seves xarxes socials després de penjar una imatge amb dos cors del mateix color que el seu suposat nou club. El seu traspàs estaria negociant per un preu de 25 milions d'euros. I el Mallorca també ja ha assolit la xifra de 17.565 abonats. El club va ampliar fins diumenge a la mitjanit el termini per renovar el carnet. Avui a les 10 hores comença la segona fase, canvi de localitat, i la setmana vinent serà el torn de les noves altes. I també seguim a Mallorca perquè un mallorquí, en Andreu Alcover, vicepresident del Llosetense, va viure una experiència única aquest diumenge, viure la final del Mundial entre Espanya i Argentina, però no la va viure de manera convencional. Li va tocar el sorteig de la Real Federació Espanyola de Futbol.
16: Pues mos va tocar en el Llosetense, eh? I clar, entre els directius que podíem anar, vam fer un sorteig i me va tocar allò. Aquesta oportunitat, que l'he viscut amb jo molt emocionant, perquè va ser una passada, viure una final d'un Mundial que és un top, un partit que li agrada el futbol.
1: Moment ara de repassar les portades del diari. Diari de Mallorca destaca que pintades nazis en una casa lligada a un activista eleven l'atenció a Santa Maria. El govern condena els fets i PSOE i Més exigeixen una ràpida investigació, afegeix el rotatiu, que dedica la fotografia de portada a la celebració de la selecció espanyola de futbol. També ho fa Última Hora, que destaca a la desfilada dels herolls. Quasi 2 milions de persones surten al carrer a Madrid per rebre la selecció espanyola i celebrar amb els futbolistes i el cos tècnic la seva història, la victòria històrica al Mundial. Diari d'Eivissa destaca que l'aparcament de Cala d'Hort estarà obert fins al mes d'octubre, mentre que el periòdico d'Eivissa també destaca la celebració de la selecció espanyola i els dona el titular de Herois. Finalment, el diari de Menorca destaca que grans rentacotxes de Maó segueixen en marxa, tot i les restriccions. La fotografia de portada també és per la selecció espanyola. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem a les 8:45 a Ràdio 5.
17: Són les 8, les 7 en Canàries.

0: 26, asegura que en 5 cursos ha crecido el número de docentes en un 9% y dice que la ratio de alumnado por profesor mantiene una tendencia descendente.
1: En Toledo se investiga como violencia de género la muerte de una mujer acuchillada presuntamente por su pareja en Alameda de la Sagra. Ni la víctima ni su agresor, los dos de nacionalidad ecuatoriana, estaban en el sistema Biogen, no había antecedentes. En Antequera, en Málaga, ha muerto asesinada María, de 29 años, fue apuñalada presuntamente por su pareja, que después se suicidó, tenían 2 hijos en común. En este caso sí estaban en el sistema Biogen, pero la orden de alejamiento quedó suspendida por acuerdo mutuo. Si se confirmaran estos dos casos, el número de mujeres muertas por la violencia machista subiría a 31 en lo que llevamos de año. Recordamos el 016, el teléfono de ayuda a las víctimas de la violencia machista. 11:04 de la mañana, 10:04 en Canarias. Ahora las noticias de su comunidad.
2: El preu de l'habitatge a les Illes Balears de segona mà ha pujat fins a situar-se al juny en 5.441 euros al metre quadrat, segons les dades de l'índex immobiliari de Fotocasa. Encara que en el curt termini es detecta una estabilització en el ritme de creixement, tancant el segon trimestre amb un lleu increment del 0,9%, la variació interanual segueix a l'alça amb un repunt del 7,8%. I més coses, perquè Stop Desnonaments ha presentat una denúncia penal contra l'agent de la policia local de Palma que encara lloga els infrahabitatges situats als soterranis de l'avinguda Joan Miró de Palma. Tot això abans que dijous es produeixi un nou desnonament, un dels quals estaria vinculat a la suposada estafa processal denunciada davant dels jutjats, per la qual cosa s'ha demanat la seva paralització. I en turisme, indignació de part dels empresaris del sector i de l'oci nocturn a la platja de Palma pels talls de llum en plena temporada alta, qualificant la situació d'intolerable i ja preparant accions legals contra la companyia elèctrica per compensar possibles pèrdues. La patronal Abone considera prioritari que s'adopti últimes mesures per tal de revertir aquesta situació abans dels pròxims caps de setmana de màxima afluència. Escoltem Carlos Lucio.
3: Cortes que duran varias horas y que impiden el normal funcionamiento de los negocios. Desde Abone lo que queremos es que se nos diga qué está pasando y qué medidas se van a tomar para que esto no siga sucediendo y que no vuelva a suceder en el futuro.
2: I en els esports us contem que el Palma Futsal estudia sancionar a diversos dels seus jugadors per haver participat en tornejos d'estiu. Així ho han confirmat fonts del club a Ràdio Nacional, que encara no han volgut donar noms de quins jugadors són, però sí que la presència d'ells en aquests tornejos estiuencs anirien en contra del reglament. Nosaltres ho deixem aquí, tornem amb més informació local en el butlletí de les 12 d'aquí una hora.
4: España, la radio por delante. Las mañanas de Radio Nacional en verano. Pepa Sastre.
5: Duermo menos que un búho con problemas. Duermo menos que el chofer de Froilán. Soy yo el único que tiene insomnio. Soy yo el único que se acuesta por la noche y automáticamente empieza una guerra contra su

0: Canarias. Ahora las noticias de su comunidad.
1: Bon dia. La Guàrdia Civil considera proporcional la seva actuació en la detenció de les dues activistes de Menys Turisme, Més Vida, acusades d'haver vandalitzat 5 immobiliàries de Santa Maria. La Benemèrita va fer una investigació i seguiment durant un mes de les dues dones acusades dels delictes de pertinença a organització criminal, danys greus i contra el patrimoni. Una actuació ajustada als delictes que s'investigaven, segons ha defensat avui el màxim responsable de la Guàrdia Civil a les Balears, el general Alejandro Hernández.
2: Nosotros no perseguimos activistas, no entramos en el debate político. Nosotros lo que hacemos son investigaciones policiales sobre denuncias de hechos penales. Yo no le veo excepcionalidad, o sea, es la actuación normal de un puesto. Es verdad que otros casos no son tan mediáticos, ¿no? Pero nosotros siempre actuamos exactamente igual.
1: També ha informat que la Guàrdia Civil investiga les pintades antisemites aparegudes en dues cases vinculades a les activistes detengudes. I en més qüestions, al Manco, dues persones han estat detingudes a un macrooperatiu de la Guàrdia Civil al barri de Son Gotleu de Palma contra el tràfic de drogues. L'operació està sota secret de sumari i no se descarten més detencions. S'han fet diferents escorcolls en pisos del barri i l'operació continua oberta. I més coses, el segon municipi mallorquí que ja ha establit mesures de cara a l'eclipsi solar del dia 12 d'agost és Calvià. Calvià designa la platja de Santa Ponça com a zona d'observació oficial i restringirà l'accés als principals miradors del municipi com el Toro o les Illes Malgrats de cara al fenomen astronòmic del 12 d'agost. L'Ajuntament coordinarà un operatiu de mobilitat i seguretat que començarà 24 hores abans. Això és tot per ara. Tornem amb més informació d'aquí una hora al butlletí de la 1 i 4 minuts.
3: Las mañanas de Radio Nacional en verano, con Pepa Sastre.